Aquests són els nostres consells. Mans sense aquells. Si vos surten aquells a ser mans després de fer alguna feina una mica pesada, bastarà que vos hi poseu a diari, damunt les zones afectades, la popa d'una tomàtica. Deixeu que actuï durant uns 10 o 15 minuts. Passats uns dies, tornareu a tenir les mans com sempre.

coneguem les nostres dites i refranys. Tota fruita té el seu corc. Tothom té defectes.

0: Con Andrés del Molinar.
1: Són de Margalí i són de Moscadi.
2: Una eina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

Aquests són els nostres consells. Bolsos ben cuidats. Els vostres bolsos tindran la seva forma original si periòdicament les fregueu amb un pedaç humit en llet hidratant. A més de net, la pell quedarà flexible i sense cap tipus de rua.

coneguem les nostres dites i refranys. Per ajudar a caure algú, no caiguis tu. Significa que el que procura fer mal en els altres se posa en perill de fer-se mal a ell mateix.

Hola Radio Murta, som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta i desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Per a aquelles persones que se passen el dia davant l'ordinador, lo normal és que tornin a casa seva amb els ulls cansats. Per relaxar-los, es va aplicar durant un parell de minuts una tallada de pepino, colombra, damunt els ulls tancats.

coneguem les nostres dites i refranys. No facis i no diran. Se diu d'aquells que es queixen que la gent parla malament d'ells, però no se preocupen de llevar les ocasions de murmurar.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Roba amb mala olor. Acabareu amb la mala olor que a vegades agafa la roba afegint una cuarada de carbonat en el detergent de la lavadora.

0: descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Fins el 22 d'agost, Cerqueria Blanca ja viu les festes de Sant Roc i venen amb moltes emocions. No vos podeu perdre el pregó de Sant Roc i una de les grans novetats d'enguany s'estrenen els nous caparrots que faran créixer una de les tradicions més estimades del poble. Vos esperam a tots. Ajuntament de Santanyí.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Sonia Margarida Martí da Buja.
1: Anaíla da Bunhola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert de 8 des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hola, som Madal Pereta, i aquest dissabte 15 d'agost a Can Maties i Miquel, restaurant Bufet, a partir de les 8:30 del vespre, sopar, i a les 10, gran espectacle de cabaret amb sa gran Laia.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Fena't es mimbre. Si els vostres mobles de mimbre no estan vernissats, el primer que heu de fer és llevar la pols passant l'aspiradora. Després, ompliu un poal d'aigua, teva i afegiu un pot de sal. I amb un raspall net, banyeu i fregueu el mimbre. Deixeu-lo aixugar de vora un lloc calent o en el sol.

0: Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.

coneguem les nostres dites i refranys. Bossa sense dalbés és ben per demés. Significa que les coses sense utilitat no mereixen atenció.

sempre a Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: mañana por vos.
1: I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

Aquests són els nostres consells. Restes de sabó a la roba. Vos han quedat restes de sabó a la roba després d'haver aclarit? No hi ha problema. Aclariu una altra vegada afegint un pot de vinagre a l'aigua.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

coneguem els nostres dites i refranys. Feina fuig i pa vine. Aforisme aplicat en els peresosos.

0: verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo, tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
4: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
5: Som de Barrio Riera, he dit a la font de Can Picafort.
6: Anna Cati de Palmanyola.
7: Con Anna de Santa Eugenia.
8: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: 634-203-674.
1: Ei, hola, som l'Àlex Artigas, el cantant d'Emboirats, i vos vull enviar una forta ferrada a tots i a totes. Ràdio Murta, una ferrada forta, Manu.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descan Shop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descan Shop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descan Shop.
0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Som Madal Pereta i aquest dissabte 15 d'agost a Can Maties i Miquel restaurant Bufet a partir de les 8 i mitja del vespre sopar i a les 10 gran espectacle de cabaret amb sa gran Laila i Madal Pereta. A dir, una servidora, jo mateixa. A Can Maties i Miquel, sí, a la carretera de Manacor, junt de vora l'Hospital Sant Llàtzer. 15 d'agost a partir de les 8 i mitja sopar Bufet. I a les 10, espectacle de cabaret. Vos ho posarem en grande.
4: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.

Aquests són els nostres consells. Mostassa en bon estat. Si teniu un pot de mostassa obert i s'ha assecat un poc, podeu afegir un poc de vinagre i una mica de sucre. Moure es pot i veureu com torna a estar com a recent comprada.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui diu el que vol ha de sentir el que no vol. Significa que se prenen molta llibertat de llengua i malparlen dels altres i solen ser també objecte de la murmuració.

0: opciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: La selección musical más romántica en Radio Murta.

0: Són la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Hola, som Madal Pereta. I aquest dissabte 15 d'agost a Can Maties i Miquel Restaurant Bufet, a partir de les 8 i mitja del vespre sopar, i a les 10 gran espectacle de cabaret amb sa gran Laila i Madal Pereta. Una servidora, jo mateixa. A Can Maties i Miquel. Sí, a la carretera de Manacor, junt de vora l'Hospital Sant Llatge. 15 d'agost a partir de les 8 i mitja sopar bufet i a les 10 espectacles de cabaret. Mos ho passarem en grande.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Aquests són els nostres consells. Espelmes sense gotes. Ja podreu preparar un sopar a la llum de les espelmes sense preocupar-vos de que la cera embruti o cremi les estovalles. Només heu de posar un pot de sal per devora cada ble de les espelmes abans d'encendre-les. No caurà ni una gota de cera.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoid en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Pere en revolten la figuera. Se diu perquè comença per Sant Pere a verir figues flors.

0: Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
2: Són Esperança, de Rafal Nou.
3: Són la Fina, de Can Pastilla.
4: Són la Francisca, de Palma.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Que en Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Que en Jaume Multiservicios y Mantenimiento.
2: Fins el 22 d'agost, Cerqueria Blanca ja viu les festes de Sant Roc i venen amb moltes emocions. No vos podeu perdre el pregó de Sant Roc i una de les grans novetats d'enguany s'estrenen els nous caparrots que faran créixer una de les tradicions més estimades del poble. Vos esperam a tots. Ajuntament de Santanyí.

Aquests són els nostres consells. Escudelles sense rotllos. A vegades, després de fer netes les escudelles, aquestes segueixen brutes i en rotllos. Per solucionar-ho, deixeu-les una nit dins aigua en carbonat. Després les fregueu amb un pedaç banyat en vinagre i sal. Comprovareu que queden com a noves.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Ràdio Murta, obert per vacacions.

coneguem les nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir la veritat, se'ls perden les amistats.

0: Anna Francisca de Inga. De Antonia de Manacó. Son de Pilar, aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Dessalar el bacallà. Per llevar bé la sal en el bacallà, és millor utilitzar llet en lloc d'aigua, afegint mig xai. Deixeu aquesta mescla 24 hores.

Coneguem les nostres dites i refranys. Som al ball i hem de ballar. En estar enmig de les dificultats és necessari vèncer-les.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
3: Hola amigos, soy Mike Kennedy de Los Bravos. Un fuerte abrazo y un beso para todos los oyentes de Radio Murta. Mike Kennedy de Los Bravos.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui diu el que no hauria de dir, sent el que no hauria de sentir. Significa que els que prenen molta llibertat de llengua i malparlen dels altres solen ser també objecte de la murmuració.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Som Madal Pereta i aquest dissabte 15 d'agost a Can Maties i Miquel Restaurant Bufet a partir de les 8:30 del vespre sopar i a les 10 gran espectacle de cabaret amb sa gran Laila i Madal Pereta. A dir, una servidora, jo mateixa, a Can Maties i Miquel, sí, a la carretera de Manacor, junt de vora l'Hospital Sant Llatge. 15 d'agost a partir de les 8:30 sopar Bufet i a les 10, espectacles de cabaret. Mos ho posarem en grande.

Chiama'm Gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Penjadors de cuina. Bulliu-los uns minuts a foc suau i després fregueu la ventosa amb alcohol i llet. Així el penjador no tornarà a caure i els pedaços de cuina estaran sempre en el seu lloc.

I que melós. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'agost, ni vi ni most. Recomana privar-se de les coses que no són propis d'un temps.

0: Mali Frontera.
1: Hola, Manu. I molt agraït que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Conservar el safrà. El safrà és una de les espècies més cares del mercat, per lo que heu de tenir un esment especial per conservar-lo. Per això, el millor és posar-la dins un pot de metal hermètic i que no li pegui la claror.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tant tenim avui com demà. Es diu d'una situació que no millora, sinó que se manté sempre igual.

Sabíeu que un túnel comunicava la plaça d'Espanya en Somoll passant per davall la plaça Major i té la sortida en Espar de la Mar?

0: Radio Murta.
1: En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som Nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Aquests són els nostres consells. Sense mala la. Quan mengeu ceba o all i oli, evitareu el mal a la rovegant un parell de grans de cafè o unes fulles de jugoferts.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, es fa ermità. Vol dir que els homes, en fer-se vells, adopten costums i conductes diferents de quan eren joves.

0: Amato de Campos.
1: Juan, Collin de Bassà.
2: Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.